0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Si monte a fer, no t'havia massa més de confiar, no era massa bizarro.